si posèt a pats monja de nostra maison. Aprofets de tots els monges, vos prendriats lliure son. Mas vos non estare bella, si tu jones

pas mor de cosirà que manto i ves en cositant. L'airum em podien portar, que res no sabrien què es fan. Per Déus amors, ben trobes ben sedur, amb pau d'amig i sense altre senyor, que res no ves tan midun o destrens, abanqueu fust del desir i estens.

durrà solo trobar que dormís un feser semblant, perquè hi hem les indus paisar, plus no vai tant qui eu lui deman. Per diu, donno, vau esprechant d'amor, baixent lo temps e perdent lo midiu. Parlar de gran, amb cuberts entre cents, e plus no vai ardits, valgues d'un gent.